0: Es en train d'écouter l'émission Furro Burro.
1: Merci a Tomás per aquellos nubelos internacionales. Tomás que tornares trobar lo mes que ve per una nubelo actualitat. Aquest mes hi haurà pas de paraules desculades, mas praco anant fa l'opun sus la situació que pertoca l'ensenyament de l'occità d'Insolt e plus particularment sus l'escola Clément Brouqui, sul site bilingue d'aquella escola. E o hier, des a dire, donc dimarts 7 d'abril, hi havia un recampament de parents d'escolars davant l'escola de Grama. En seguido de la decisió de l'inspectrice de l'Educació Nacional de suprimir un poste sus aquel site. Evidentment, a quoi agrado pas als parents que se sont mobilitzats, que han lançat una petició que podets tornar a trobar en ligne sur change.org. Et puis il y a tabé d'associations qui ont réagi à cette décision. Le centre régional des enseignants d'Occità de l'Académie de Toulouse, l'association OGBI pour le développement du bilinguisme dans le service public, l'Institut d'études Occitas et l'association Aquiloc també que és mobilitzado sus la qüestió de l'ensenyament. Vos prepausi d'escutar un reportatge de Greg que s'es trobat hier davant l'escola un pau caban lo recampament e que ha entrevistat uno parento d'escolas. Aquí se passo din la vostra emissió occitano Furoburo.